0: Más de uno Castellón y Villarreal. Alicia Job.
1: Pues sí, qué bonito y cuánta nostalgia, ¿eh? El recordar tiempos pasados, recorriendo calles, estando en la puerta de casa y a lo mejor también salir con un bocadillo a cenar o a merendar, no parar por casa en definitiva, que es lo que pasa también en los pueblos cuando llega el verano. Seguro que también ocurre en Anchaneta, que es hoy donde nos dirigimos en este Castellón pueblo a pueblo, porque queremos conocer qué hace especial a este municipio, qué historias se esconden detrás de sus calles y de sus monumentos, también qué preocupa a los vecinos, qué los hace sentirse orgullosos, quién mejor que para adentrarnos o hacernos un poquito de guía que su alcalde, Santiago Agustina. ¿Qué tal, alcalde? Buenas tardes.
2: Molt bona vesprada.
1: Com va l'estiu? Alcalde, ha sigut dur, eh? En quant a altes temperatures, pareix que ens ha donat un poc de respir el temps després de les pluges d'ahir, però com està anant ahir l'estiu, que fa molts anys seria refugi climàtic, no sé ara.
2: Exacte, però ara molta calor pel dia. Moltíssima calor, molts dies batem el rècord de la província, ja que va a 6 hores, però per la nit refresca. La nit podem tenir dos nits roïnes durant tot l'estiu, però de nit aguantem prou bé. Finestreta oberta i quasi que cal tapar-se en un llençolet.
1: Ni sa brisa que arriba de les muntanyes. A quines temperatures més altes han arribat ahir a Chaneta? No sé si marca una fita històrica, això, aquest estiu.
2: 38, 39, hem arribat prou dies. La veritat és que han sigut molts dies seguits de molta, molta calor. Hi ha unes hores que no se poden eixir al carrer, cal estar dins de casa, buscar sombretes, i allà per la vesprada, quan se pon el sol, ja se pot fer vida, o a les primeres hores del matí també.
1: De totes formes, alcalde, ja és meravellós no tindre nits tropicals, almenys es pot descansar com cal, tots els dies, i no tenen i se sofoco de la nit. Com està Chaneta actualment? Què poble ens anem a encontrar si anem a visitar-lo, alcalde?
2: Pues mira, ple de vida, moltíssima gent, tota la gent que durant tot l'any per motius laborals i personals ha de no estar al poble, més que a lo millor d'algun cap de setmana o a festes assenyalades, ara al mes d'agost retornen cap als seus orígens i la veritat és que el poble fa goig, ple de gent, ple de vida i preparant les festes que entre esta nit i demà ja arrencarem.
1: Mm-hmm. A Chaneta té al voltant de 1.300 habitants, si no m'enganya, alcalde.
2: Sí.
1: És un poble bueno, que conviu amb els veïns directament, vostè, no? Hi ha proximitat, tal vegada les peticions se les fan els veïns en ple carrer, quan es va passejant o fent el seu recaos, no?
2: Exacte. Així la gent mos coneixen tots, aquests pobles, la gran sort que tenim és que som tots com una família, mos coneixen tots, mos han vist créixer, la gent major t'han vist córrer per aquells carrers, donar-te aigua quan has tingut ser a casa, i la veritat és que hi ha una proximitat, que quan un té un problema no li cal anar a l'Ajuntament, fer una instància, a mi o a qualsevol regidor, que són tots d'ací del poble, te diu el problemeta, i en les mesures que podem intentem solucionar-lo, i això, ara la veritat, doncs també.
1: Uh-huh. Estàvem parlant abans, faig un xicotet d'incís, de seguida parlem de necessitat i de gestió, alcalde, ràpidament, però estàvem parlant a l'inici del programa d'eixa nostàlgia de la vida en el poble quan ho és menut. Jo no sé si se conserva l'eixir a la fresca en la Chaneta, si se conserva, estàvem destacant també, ser hora panaderia de parres en fet a primera hora del matí, saludar a tots els veïns, tots aquests costums no es perden, no?
2: Essència de poble se conserva. Jo tinc una filla de 10 anys i ella s'alça pel matí, se'n va a jugar pel carrer en la bicicleta, torna a casa només a menjar, agafa un entrepà, se'n va fins a les 11 de la nit, soltets per ahir, i és el que han fet tots, i avui en dia això és el que se valora al poble, ni mòbils, ni teles, el que el xiquet puga jugar al carrer, estar en contacte amb la seva gent, això no té preu avui en dia. Això el que no ho ha viscut, els que s'han criat en poble, sabem del que estem parlant, i això ho hem de mantindre, i així la Chaneta en manté encara.
1: Totalment d'acord, i sa llibertat que fa també que continuï ese treball de seguretat en els pobles, no, alcalde, que també és important el que la gent es puga moure i puga viure amb tranquil·litat.
2: Sí, és un gran avantatge que tenim. Així no hi ha problemes, no has de patir per si passarà alguna cosa, res, així l'únic que em diu, bueno, en compte al creuar la carretera, el carrer, la bicicleta, i prou, no hi ha cap perill més. Mm-hmm. I això, la veritat és que són d'aquest patrimoni material que tenim els pobles, que quan ho arriba és de les coses que més li criden l'atenció, que el xiquet se'n vagi sol a l'escola, se'n vagi sol a la piscina, i els xiquets també ho agraïssen, aquesta autonomia que van agarrant. La veritat és que és un patrimoni que tenim i que això s'ha de cuidar.
1: Reprenent el que comentàvem abans, alcalde, entenc que vostè és el Santiago de tota la vida, no?, entre els veïns. Com se dirigeixen a vostè? Entenc que el veí...
2: De tota la vida. No te diu ningú que eres l'alcalde, ni ho aparentes tampoc, un veí més, estàs pel carrer, vas al bar, cap cosa, jo tampoc sou molta parafernàlia ni molt d'acte institucional, un mes, que ara m'ha tocat ser, ja porto 12 anys de l'any que faré 12 anys d'alcalde, 3 legislatures, i un mes, un veí més, que a mi ara m'ha tocat ser l'alcalde, quan jo acabaré serà un altre, el que gestionarà i farà el que podrà i arreglar.
1: I com és aquest contacte? És a dir, vostè pues, fa un dia normal, a banda de ser alcalde i estar en l'Ajuntament i fer les gestions pròpies d'alcalde, òbviament, però com se dirigeix la gent? És a dir, Santiago, en el meu carrer n'hi ha un adoqui que està fora de lloc. Quan vindreu a arreglar-ho?
2: Sí, aixina és. Jo tinc un problema tan a sol, tinc un problema tan altre. Ara mateix farem la puja al campanar, pues allí ajudar-los al guia turístic a pujar al campanar, amunt i avall, acompanyar a la gent. Ara m'he apartat una miqueta, perquè si no parlaré per telèfon, i anar escoltant, anar a posar la comissió de festes, quatre cosetes. No pares mai.
1: El despatx el té al carrer, marca, Santiago, no?
2: Al carrer. El despatx s'ha de tindre al carrer, no... No t'has d'enclaustrar allà dins, doncs ja, això ho fas a casa, vaig gestionar subvencions, per fer les gestions que siga, però el dia a dia al carrer, la veritat és que enguany tenim un estiu molt, molt tranquil, des que vam canviar el sistema de la recollida de basures, això és la glòria, és a dir, no hem tingut cap problema a l'estiu, els altres anys hem estat empatint, que si un contenidor, que si l'empresa no ha vingut a replegar-lo, però des que hem assumit la gestió de l'Ajuntament en el porta a porta i tot, no tenim cap problema. Un dels estius més tranquils que jo recorde.
1: Perquè és un dels logros importants de l'Ajuntament de Atxaneta per fer la vida més fàcil i amb més qualitat de vida per als veïns. Com és ixe porta a porta? Entenc que tot és bona entesa, pues, mar de bé.
2: Ja fa 4 o 5 anys que ja hem començat la idea de manera voluntària, que la gent que s'apuntava traia la basura al carrer, separada sempre, això és importantíssim, separada, l'orgànica, el plàstic, el cartó, el dia que tocava, i anàvem i ho replegàvem. Vam veure que funcionava, la voluntari ho vam introduir obligatori, i el resultat ha sigut boníssim. Hem eliminat els contenidors, estos verds que hi ha de tota la vida, que al final són abocadors per dins del poble, tenim encara els d'envasos, sí. I cartó, i la gent pues, cada dia trau les dues fraccions que li toquen. Si avui toca orgànica i envasos, però ho trau a la porteta, passa un camió municipal en personal del poble, ho replega i se ho emportem. Però no ho baixem a un vertedero, tenim nosaltres la nostra planta de tractament, allí separem en compactadores, l'orgànica se queda al poble i fem composta, després gastar els jardins municipals o per als llauradors, i clar, l'estalvi és bàrbar. L'estalvi és bàrbar perquè un mes com este, però el mes passat, quan no teníem aquest sistema, baixar en vertedero, a l'abocador, uns 40.000 quilos de fem al mes, van baixar, i ara n'han baixat 7.000. És a dir, això suposa... Cada tona que baixava allà baix eren 140 euros el que havíem de pagar, ara se la quedem així, damunt els envasos, Coembes ens els paga, i la veritat és que el servei és boníssim. Tu el dices de nit a la porta de casa i demà de matí que s'han emportat el fem. No tenim contenidors, hem obert també un ecoparc, uh-huh, per a poder, en els diners que hem estalviat, hem obert l'ecoparc per a que la gent pugui portar els voluminosos, i la veritat és que s'han acabat aquests problemes d'olors de contenedors, de que jo me'n moc el contenedor de casa meua, casa teua, perquè fa olor, de que un dia no pugen, de que no els netegen, i la veritat
1: un avantatge
2: és que,
1: per al poble,
2: de queixes
1: important.
2: Que fa uns anys les queixes eren només arribaves al carrer hi ha el contenedor de ma casa, les basures, ja. I ara això s'ha acabat.
1: Ha desaparegut. Bueno, pues en tranquil·litat, tot això promou també la qualitat de vida del poble. Alcalde, hem trobat algunes curiositats dels orígens del municipi. Anna Adrià, la meva companya, s'ha informat i venim a contar-ho, a veure si ens dona el vistiplau, Santiago.
3: Bona vesprada, Santiago.
2: Bona vesprada.
3: Jo volia comentar-te, i és que m'ha cridat molt l'atenció que el nom d'Atzeneta proveu d'una tribu berber, d'una tribu musulmana, i és que el nom com a tal d'Atzeneta prové d'Atzanata, que és un grup o una tribu procedent del nord d'Àfrica. Vostè podria dir-me si això és veritat o no, si sap alguna cosa?
2: És cert. Els orígens del poble arrenquen a la Vila Closa, allà baix al pou de la placeta, i allà encara se veu el traçat dels carrers d'origen.

0: i així, que així és, sí que és cert.
1: Vostè és una bona font per a contrastar la informació, o sigui que perfecte.
2: Millor,
1: A més, també he llegit que la Torre de la Presó realment va ser una presó i no es tracta només d'un nom, qualsevol que la gent li fica a una torre en qüestió. I és que fa ben poc encara funcionava com a tal, fins als anys 60, crec que, si no m'equivoque. O sigui que suposa que molta gent del poble coneixerà alguna història, no?, respecte a la Torre de la Presó.
0: Sí, sí, la Torre de la Presó, però està als anys 60, mon pare, i la gent diu que jo m'he criat davant de la Torre de la Presó, se'n recorden de l'última persona, Toni, un veí del poble, que va estar tancat. És a dir, ell de dia estava sol i de nit anava a l'aguasil del poble, li obria, dormia ahir i de matí anava a soltar-lo. La gent se'n recorda de Toni Joan Melo, que va ser l'últim que va estar tancat allí, perquè de nit l'acusaven de que robava i algunes coses, doncs de nit el tancaven allí i seguien robant igual. No era ell, però ell totes les nits anava a dormir. I va ser l'any 67-68, encara estava en funcionament la presó.
1: Així no el podien tindre vigilat per la nit, però bueno, si encara robaven, de poc servia, però bueno.
0: Exactament, no era ell.
1: A més, l'Ajuntament d'avui dia, el que és l'estructura, l'arquitectura, l'edifici, va ser un palau, però a més també va ser un hospital.
0: Exacte, l'hospital, abans el sentit de la paraula hospital venia d'hospici, no d'atendre a malalts que teníem mare. Allò era casa de beneficència, quan estava malalt, quan la gent que anava de pas i no tenia res, doncs li donaven a menjar allí, menjador social. Això era l'antic hospital.
1: Doncs
0: i el Palau del Comandador de la Setena de Culla.
2: Alcalde, tenim una aprovada en tot allò que ha buscat aquestes curiositats.
0: És
2: una altra forma, no?, de conèixer el municipi de la Janeta, però ja per finalitzar anem a fer-li una forma. Un joc anem a proposar-li, Anna, a l'alcalde de la Janeta, més dinàmic, per conèixer un poc més el seu poble, com diem abans, no només com a alcalde, sinó també com a... Bé. He buscat també el gentilici i és... Atxanetí, si no m'enganye, alcalde,
0: sí.
2: Atxanetina i Atxanetí.
1: Sí. Doncs ara volem conèixer-te tu com a Santiago i no tant com a l'alcalde, com tu has dit abans, que eres un veí més. I són preguntes molt rapidites, ¿vale?, per a que me les respongues aixina sense pensar quasi, ¿vale?
2: Vinga, anem allà.
1: El teu lloc imprescindible?
0: El poble.
1: El poble. La seva festa més especial?
0: Pues ara les festes de Sant Antoni o el castell, de les tres, la que vulguis.
1: Un plat que no pot faltar?
0: La tortilla en arròs, típica d'ací del poble.
1: Una paraula que definisca el poble?
0: El Bardusco, que és el mal nom que tenim, a Janetins, però de mal nom el Bardusco.
1: I un so? Un soroll?
0: Un so, però mira, el que sent ara que estigui ací al meu mas, el so de la natura, dels pardalers, de la briseta que corre, i el so de la natura.
1: Aquell rincó que tot el món d'Atzeneta coneix?
0: Pues el castell.
1: Algo que el teu poble teniu i no es presumís lo suficient?
0: Pues la gent del meu poble.
1: I alguna cosa que canviaries?
0: Res. Ara mateix la calor que fa, però això no podem fer res.
2: Això canviaríem.
1: I me parlaves de persones. Una persona que representa el poble i no siga algun càrrec polític.
0: Pues una persona que és difícil dir-te'n a una. Ne són moltes, me venen al cap moltíssima gent, des de mossèn Jesús, des de tota la gent que està al capdavant de les associacions, de la banda de música, de les comissions de festes. Són moltíssima gent. Així és una suma, així no hi ha ningú que destaca. Així és una suma d'un poquet de tots.
1: I si algú va per primera vegada a Atzeneta, què ha de fer?
0: Pues parar al poble, respirar, mirar, entrar a alguna tenda, entrar a algun comerç, que és important també sempre, que se'n recordem de que som un poble que necessitem que la gent vinga, que consumisca al poble i passejar per aquells carrers. Una vegada acabe dins del nucli urbà, seguís per la vora del poble, cara al Bobalar, cara després poder agafar el cotxe si se cansa, si pujar als nostres pobles germans, la Macmurta de Penyagolosa, a Xotos, a Benafigos, a Vista Vella, i una experiència única.
2: I ens mengem una tortilla d'arròs per finalitzar, perquè hi ha que alimentar-se. Alcalde, ha sigut un plaer. Imprescindible. Ha sigut un plaer parlar amb vostè, Santiago Agustín, alcalde de la Janeta. Un abraç,
0: gràcies
2: a disfrutar de les festes de les que a la seguida parlarem. Gràcies, un plaer.
0: Moltes gràcies. I esteu convidades a pujar, si voleu.

0: La cuenta atrás ha empezado. Últimos días sin IVA en Conforama. Todo sin IVA en sofás, colchones y muebles. Aprovechalo antes de que termine. Solo hasta el 1 de septiembre. Conforama.
1: Más de uno Noticias Comunidad Valenciana. Amparo Piqueres.
2: Actiu l'incendi forestal de Sogorb va cremar ja 120 hectàrees. Bona vesprada. Mitjans aeris i terrestres treballen per a intentar estabilitzar-lo abans de que a partir d'este migdia canvi l'oratge. Un incendi que es va originar per un llamp en el tren de tempestes registrades ahir de vesprada. Les localitats més afectades per aquestes tempestes avaluen ara danys i comencen a recuperar la normalitat. En seguida els ho contem junt a altres assumptes que avui són notícies i a la Comunitat Valenciana. El control tècnic està Alejandro Bermúdez. Comencem. Comencen, com es dèiem, a recuperar poc a poc la normalitat tots els municipis que ahir per la vesprada es van veure afectats per aquest tren de tempestes que anaven acompanyades de fortes ratxes de vent i que van provocar molts danys materials. La zona més afectada ha sigut la comarca de la Ribera i des d'allí informa Lucía Peris.
3: Localitats com Alcira, Sueca, Guadassuar, Carcaixent, Sumacàrcer i l'Alcúdia treballen des de primera hora del matí en la neteja de les vies públiques i en solucionar tots els desperfectes causats pel temporal i restablir la circulació amb total normalitat en els trams que s'han vist afectats. Alcira ha sigut una de les poblacions més afectades. Diverses zones van quedar inundades i les ratxes de vent van arribar als 149 km per hora. Escoltem l'alcalde de la ciutat, Alfons Domínguez.
4: Els equips estaven preparats i els danys han sigut molt majors que el que havíem tingut fins ara. Se va transformar allò en una espècie de tifó, com vam veure, desplomar completament el cel.
3: Degut a les conseqüències del temporal i com a mesura de seguretat, moltes de les localitats afectades han decidit tancar avui els parcs i jardins municipals, així com les instal·lacions esportives.
2: I aquest tren de tempestes i rebentades tèrmiques registrades principalment a la província de València van provocar per la caiguda de llamps 13 incendis forestals. El que continua actiu és el de la Serra de Calderona, que afecta els termes municipals de Sogorb, a la província de Castelló, i de Gàtova, a la província de València. La Generalitat ha activat la situació 1 del Pla Especial enfront de risc d'incendis forestals. De moment, hi ha 120 hectàrees afectades. Andreïna Petri.
5: A primera hora del matí s'han incorporat 11 mitjans aeris i sobre el terreny treballen més de 130 efectius per a intentar estabilitzar-lo abans que a partir d'aquest migdia canvien les condicions meteorològiques. La previsió, segons la EMET, és que el vent vagi girant del sud-est amb ratxes de 30 km per hora a partir de migdia a Segorbe. Així ho ha confirmat el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama.
6: El incendio está activo y tenemos una ventana de oportunidad hasta el mediodía para poder actuar todos los medios aéreos, porque a partir de las 2 de la tarde cambia las condiciones meteorológicas y tenemos que intentar estabilizarlo, todo eso con la máxima prudencia y esperando que las condiciones meteorológicas no varíen como sí que variaron esta noche, donde la humedad relativa era de un 70% y permitió trabajar en un franco a todos los efectivos que estaban desplazados.
5: Segons ha informat el Consorci Provincial de Castelló, l'incendi evoluciona per una zona d'accés terrestre complicat, per la qual cosa l'ampli dispositiu està treballant en els dos flancs que presenten el foc. La carretera CV25 està tallada en tots dos sentits entre els municipis.

0: pis d'altura i holocaust, segons la DGT.
1: I el conseller d'Emergències i Interior, Juan Carlos Valderrama, ha comparegut este matí a petició pròpia en les Corts per a explicar precisament la gestió dels últims incendis forestals a la província de Castelló

0: baja de manera permanente y continuada durante todo el año, sin temporalidad ni estacionalidad, sino con estabilidad, promoción y profesionalización. Además, reforzamos la coordinación entre las distintas administraciones y servicios que intervienen en una emergencia.
1: El conseller assegura que els incendis van posar a prova el model d'emergències del Consell i que este va respondre de manera adequada. En el que va d'any, Castelló ha registrat 47 incendis forestals. En el cas de la Vall d'Uixó, es van celebrar 14 reunions del SECOPI, van participar prop de 1.300 efectius i es van enviar de 7 missatges d'alerta a la població. A més, Valderrama ha anunciat que el Consell destinarà 67 milions d'euros en ajudes als afectats pels incendis.
2: I després d'esta compareixença, el conseller el que ha fet és, després de la compareixença del conseller, han seguit ja les reaccions, Alejandra, als grups polítics.
1: El síndic del PSPB en els Corts, José Muñoz, ha exigit la dimissió de Valderrama en considerar que no està a l'altura de les necessitats de la Comunitat Valenciana i les condicions meteorològiques que estem vivint.
3: Tenemos una comunidad que es epicentro del cambio climático, en el que se suceden danas, en el que se suceden incendios, en el que ayer teníamos un reventón térmico. Y lo que vemos es una Generalitat Valenciana que no está preparada. No tiene las unidades de bomberos necesarias, muchas están inoperativas, otras no tienen los efectivos suficientes, ni contrata a los bomberos suficientes. Por todo ello, consideramos que hoy el conseller debería presentar su dimisión.
1: Compromís també critica la gestió del Consell. La seua portaveu adjunta en les Corts, Paula Espinosa, denuncia les retallades dels nous pressupostos aprovats el mes passat i adverteix que la falta de recursos i personal manté a la comunitat en un risc constant.
4: La manera de gestionar del Partit Popular sempre respon al mateix patró. Advertències prèvies, inacció, improvisació. Que mentre que vostès siguen governant i pacten uns pressupostos, per exemple, en el que retallen un 10% en prevenció d'incendis, també gràcies al negacionisme del canvi climàtic que així s'ha expressat molt bé en els seus companys de Vox, vostè ha autoritzat a aprovar aquests pressupostos per a donar ajudes d'emergències als bous.
1: Per part seua, el síndic de Vox, José María Llanos, ha tornat a negar que existisca canvi climàtic.
5: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
2: Es compleixen 5 anys de la solsida d'un edifici de 55 vivendes a Peñíscola, un succés en el qual, recordem, van morir una dona de 54 anys i un xiquet de 14. 5 anys després, els propietaris continuen reclamant diligències judicials per a determinar responsabilitats penals encara que no han conclòs. L'edifici està totalment vandalitzat. Onda Cero Castelló, Lorena Paldo.
6: Hi ha tècnics de l'Ajuntament de Peñíscola que estan sent investigats i el jutjat reclama informació. Fa un any al Col·legi d'Arquitectes sense respondre als requeriments. Juanjo del Cura, president de l'Associació de Veïns.
7: Nosotros lo que hicimos fue la petición al juzgado para que se le citase, porque entendemos que tiene posible responsabilidad. El órgano colegial es el Colegio de Arquitectos, es los que tienen que decidir nombrar y perito y enviar. Entonces, pues mucha rabia que después de 5 años no haya una respuesta judicial al tema y que nosotros nos encontramos totalmente desasistidos.
6: Els propietaris denuncien a més que l'immoble ha sigut vandalitzat perquè el jutjat els ha impedit l'entrada però no ha garantit la seva vigilància. Ara reclamen ajudes i solucions a les administracions.
2: I els centres Crisis 24 Hores de la Generalitat han duplicat en un any el nombre de víctimes ateses per violència sexual. Estos centres, que ofereixen atenció psicològica, jurídica i social de manera gratuïta durant el primer semestre de 2026, han atès a un total de 211 víctimes enfront a les 115 del mateix període de 2025.
8: La vicepresidenta primera i consellera d'Igualtat, Susana Camarero, ha subratllat l'utilitat dels recursos professionals assistencials de la xarxa pública destinats a la prevenció, l'atenció i la protecció de les víctimes de violència sobre la dona.
9: Y unos datos que demuestran la red que ofrece seguridad, confianza, acompañamiento a todas las víctimas a la hora de denunciar estas agresiones. Por parte del equipo de profesionales que trabajan en estos centros en Castellón, Alicante y Valencia. Ofreciendo a las víctimas escucha, apoyo y una respuesta profesional e inmediata en uno de los momentos más difíciles de su vida.
2: Y la portaveu adjunta del Partit Socialista en les Corts, María José Salvador, ha denunciat la ineficiència en les ajudes al lloguer jove corresponents a 2026 per part del Consell, que ha esperat, diu, fins avui, 21 d'agost, per a publicar-les en el Diari Oficial de la Generalitat.
10: Un 21 d'agost, el govern valencià té la delicadesa, sarcasme, de publicar en

0: Una tarde más con Alicia Eras. Onda Cero, Castellón.
1: Nunca salté en paracaídas, ni di la vuelta al mundo, nunca le pedí una cita, ni crucé el océano en un velero. Al final, nunca me dediqué a mi pasión y nunca tuve un Honda Civic.
2: Ahora es el momento. Descubre condiciones en Honda.es y en la red de concesionarios Honda.
3: Estrena estas vacaciones tu nuevo Honda Civic desde 165 euros al mes según condiciones de financiación con entrega inmediata. Oferta limitada a 8 unidades en Honda Can Automoción. Avenida Valencia 225, Castellón.
4: L'Ajuntament de Castelló et posa fàcil pagar el lloguer. Ets jove de fins a 35 anys, estàs empadronat a Castelló i pagues una renda per una casa o una habitació. Fins al 31 d'agost pots sol·licitar ajudes de fins al 50% perquè arribar a fi de mes siga més senzill. I si el teu habitatge o edifici necessiten una rehabilitació, també estem amb tu. Fins al 31 d'agost demana les subvencions de fins al 100%. Informa't en castelló.es/vivienda, perquè a Castelló aquesta és la legislatura de l'habitatge.
5: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego.